0: a Bores y las Apps. Les preguntes del Valencia a VCF Radio.
1: Tiempo. El Valencia encajó dos o tres goles en el partido de vuelta de la Supercopa de España de 1999.
2: Tres.
1: Sí, nacido en Madrid, Arroyo o Eloy.
2: Arroyo.
1: Sí, la inauguración de la Ciudad Deportiva en el 92 es bajo la presidencia de Hoyos o de Tuzón.
2: Tuzón.
1: Sí, el segundo gol de la remontada 3-4 en el Camp Nou lo marca Morillo o Claudio López.
2: Claudio López.
1: Sí, llamó Rinaldi a Ranieri, Pedro Cortés o Paco Roch.
2: Paco Roch.
1: Sí, ante el Leganés en Liga, el Valencia ha sacado 4 o 6 puntos.
2: 6 puntos.
1: 3, sí, 3-0 al Bayern de Múnich en 1996 o 1997.
2: 96.
1: Sí, Aymar debutó ante Liverpool o Manchester. United. Sí, según las imágenes de televisión, Poyatos marca de cabeza en el Calderón a centro de Mijatovic en la portería de la derecha. De la izquierda, sí. Llegó antes al Valencia Corradi o Tabano.
2: Corradi.
1: Sí, el Valencia lucía Ford o Zip en la final del agua.
2: Zip.
1: Sí, señor. Pleno de Nacho Soler. 11 a 11 y un punto para acá.
0: Moments històrics del Valencia.
1: Un 2 a 2 ante el Castellón de la temporada 89-90 que contaba así Canal Nou.
3: Els jugadors del València que han posat per als companys de la premsa gràfica i el conjunt que prepara Víctor Espàrrago, que va a jugar amb Ocho Torena, Camarasa, Boro, Arias, Nando, Tomàs, Toni, Arroyo, Lubo Pénez, Fernando i Fenoll. Per a possibles substitucions, Torres, Sempere, Ferrando, Subirats i Cuixart. L'àrbitre del partit serà el col·legiat navarrès, senyor Paz García, auxiliat en les bandes pel senyor Tresaco Gracia, amb el banderí color roig, i Martínez de la Puente, amb el banderí color groc. Alguna novetat des de la línia de vestidors, Jordi Carrascosa?
4: No, de moment cap novetat, estan els jugadors sobre el terreny de joc, l'àrbitre sortejant els dos terrenys, l'esquerra per al València, la dreta per al Castelló. Res més, tornarem amb protagonistes des de la línia de vestidors.
3: Hem de dir que juguen una clara base ofensiva els entrenadors, especialment l'entrenador del València, si tenim l'alineació que els acabem d'oferir en sobreimpressió. Víctor Espàrrago col·loca teòricament tres homes en punta, Toni, Lubo Pénez i Fenoll, i per part del Castelló també destacar, mencionar la presència tant de Cabrera com de Raúl, inclús Peletti, encara que Cabrera tindrà una missió, com hem dit en la connexió de l'informatiu Notícies Nou, una missió d'enllaç, més bé de mitja punta, per a complementar els dos homes teòrics, homes en punta, que col·loca el Luitxe en el partit d'avui. La temperatura agradable, el terreny de joc aparentment en bones condicions, i tot a punt per a començar este derbi, derbi de la Comunitat Valenciana.
5: Hola, soy Nazaré, espero que no os perdáis ningún partido y ningún gol en la radio oficial del Valencia.
6: Bienvenidos a Mestalla. Legado, un icono, la historia de un escudo, el templo de una leyenda, murciélagos en la grada, sentimiento en el pecho, suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la terra de valentía.
0: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27.
7: Son eternas las miradas, los nervios, las llegadas, nuestras manos apretadas. Eternas las subidas y bajadas, el dolor en el pecho. Soñar que no tenemos techo. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros viejos, los que vinieron de lejos. Eternos los que se fueron y los que nunca se movieron. La cantera. Eternos los cuartos y las semis. Las finales. Eterno nuestro llanto, nuestro canto y quererte tanto. Levantarse, enrabietarse y pelear nuestras ganas de ganar. Eternos los pases, los regates, los remates y marcar. Las remontadas, las ligas ganadas, las copas levantadas. Tocar el cielo. Eterna la ilusión. Es eterno nuestro amor.
8: un sentimiento eterno.
9: VCF Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol.

0: Moments històrics del València.
1: Ricardo Arias i Tendí el tingueren com a company de vestidor, tu el tingueres com a delegat.
2: Com a delegat.
1: Com era, com a delegat, Juan Sol?
2: Com estem dient, no? És que ell és natural. Ell és la mateixa persona, siguen delegat, que siguen jugador, que siguen companyero, que siguen pues, conseller. És de la mateixa forma, no? Entonces, jo recordo... I vull contar-ho perquè a ell li agradaria que ho contarem, perquè per això havent viscut junts i havent passat aventures positives, negatives, i ja està. I entonces, ell quan venia, quan era delegat, que venia, claro, el delegat viatja sempre en l'equip i prepara pues, els hotels o les estances on tenim que estar, la connexió amb l'entrenador i demés. I vam fer una concentració en Font-Romeu, Font-Romeu, que jo crec que tu estaves també en Font-Romeu, no me'n recordo segur.
1: Encara no.
2: I bueno, i allí una pretemporada és llarga, se fa llarga, ja ho sabem tots que se fa llarga, i n'hi havia que passar el rato moltes vegades pues, distraguent-se d'alguna manera, no? I nosaltres pues, se mos va ocurrir fer una anècdota que tinguérem en Bernardo España i Juan no estava. Però a Juan li ho contaren. I qui li ho va contar va ser la Guàrdia Civil. Perquè cridaren al delegat de l'equip, la Guàrdia Civil de la població de Font-Romeu, diguent-li que la nit anterior havien vist pues, un moto de gent, unes pintes molt rares, pues, donant por a la gent i fent que els cotxes que entraven a la població donaren mitja volta i se n'anaren. I entonces la Guàrdia Civil pues, pregunta al delegat, que era Juan Cruzol, claro, i Juan, claro, com sempre, justificava les coses i tal i qual, però claro, agarrai i me quirda per telèfon. I me quirda per telèfon a l'habitació i me diu, Loki, ¿Qué hicisteis ayer? ¿Anoche qué pasó? Yo, no, ¿qué pasó? No, nada, no... No, ¿por qué? Si no, ha venido la Guardia Civil diciendo que habían marcianos en la carretera. pues, Loki, pues, diles que si son marcianos que lo busquen, pero aquí no sabemos nada. I el Loki intentava justificar davant de la Guàrdia Civil que ahí no havia passat res. Bueno, era que lo que estaven dient, no? Era tocor, no? Intentava justificar les coses de la millor manera possible, inclús jo diria que en alguna ocasió així perjudicat i mai

0: Moments històrics del València.
1: Estem ara en Pablo Sánchez, el que va ser director durant molts anys de la banda municipal de València, entre altres moltes coses, i també autor, compositor de l'Amunt València. Pablo, què tal? Com estem? Com està vostè?
2: Molt bé, així estem, mena, recordant alguns temps que jo vaig ser 30 anys soci del València. Estava en el sector 1 i, bueno, i no faltava. I després, quan tingui família, venien els meus fills i tot, i total. Que recorde, pues aquell mític gol de Tendillo que quasi baixàvem i no baixàrem.
1: Al Madrid.
2: Exactament, al Madrid. I espere que este any pues, no patim més.
1: No, ja han patit prou. Jo crec que ja no toca patir i toca ja disfrutar. I bueno, així està vostè. Vostè està així en la insígnia del València.
2: Sí, senyor. Tinc la insígnia d'or del València per la composició del Amunt Valencià. Que tinc que dir una cosa. Estic satisfet de la música de l'Amunt Valencià. Però més satisfet del títol Amunt Valencià que el vaig ficar jo en l'any 94 i avui en dia és el lema del valencianisme. Amunt Valencià, amunt. O sigui que estic content d'haver fet l'himne, la música, però més encara d'haver fet el títol que avui dia siga el grito de guerra del valencianisme.
1: Sí que és veritat, que fa 40 anys això d'Amunt València no se dia.
2: Pues sí, senyor. Recorde que estava entonces de president Arturo Tuzón i quan li portí ja la música, que va fer primer la música, després ficar en la lletra, també un amic meu, Ramon Jimeno, pues me diu, i com l'anem a titular? I me diu Arturo Tuzón, diu, per què no li fiquem Amunt i Avant? Dic, no, perquè Amunt i Avant és el títol del himne del futbol, del club de futbol del Paterna, d'on jo soc, que també l'ha fet jo. Jo he pensat la meitat, Amunt València. I me diu Arturo Tuzón, che, m'agrada molt, i che, Amunt València. I així s'ha quedat, i avui en dia, pues, com t'he dit antes, abans, pues és el grito de guerra del valencianisme.
1: I estarà content també de veure com ixe himne ha quedat per sempre vinculat en la memòria dels valencianistes, evidentment, especialment en l'època daurada dels títols de Lliga, d'Europa, però bueno, se queda en la memòria, ixe Amunt València. Ha calat, vull dir, n'hi ha tres vegades que tu pots fer un himne i no acala socialment, però este ha calat una barbaritat, o va calar una barbaritat.
2: A mi, jo vaig escoltar alguns himnes per a orientar-me un poquet, el del Madrid, que ja estava fet, el del Barcelona. El del Madrid és un cuplé madrileño. El del Barcelona, si li fiques el ritme de la sardana, és una sardana. Entonces jo pensi, a València, falles, passacalles, música, coets, trons, pa cací, pa allà, jo dic, un passacalle, estil fallero, bullanguero i alegre. I entonces li vaig fer una música més o menys típica que li pegara a la nostra idiosincràsia del món de les falles i del món de la festa. I entonces pense que estigué acertat, però com t'ha dit antes, estigué acertat la música, estigué acertat la lletra i sobretot el títol.
1: Clar que sí. Bueno, pues Pablo Sánchez, gràcies per estar així. En este reconeixement que el València li fa a les falles, on com diem, la música sempre, evidentment, present en les falles, i com no, ens agrada molt recordar la història de l'Amunt València. Un dia li cridarem a la ràdio del club per a que, bueno, ens conte tot això, però en calma, dins de les seccions que tenim pensades, de la història, etc etc. Li cridarem per la ràdio del club per a que vinga i ens conte tot això.
2: Quan vulgueu.
1: Bueno, pues, gràcies i amunt.
2: Jo com amunt València i vull que guanyem, eh?
1: Clar que sí, vull guanyem.
2: Ja,
1: gràcies, Pablo.
3: Hola, soc Jesús Vázquez. Escolta tots els partits en VCF Media Radio.
4: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
5: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
6: Hola, soy Joel Fontanet, jugador de Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.

0: El millor de VCF Media.
1: 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
2: Para mí Mestalla es el corazón del Valencia Club de Fútbol.

0: El millor de VCF Media.
1: Avui vos anem a donar una classe de valencià per a celebrar el dia de la llengua materna.
2: Teniu que estar atents, que el que pitjor ho faci pagarà una paella.
3: Mel de romer significa algo que és perfecte o que està molt bé, com per exemple una xoa bonica que

0: seria una chua mel de romer. O quan una paella està molt bona se diu, xa, esta paella és mel de romer.
1: Ara vosaltres tenim que pronunciar mel de romer.
2: Mel de romer.
1: Era tu?
3: Mel de romer.
0: Molt bé, xiquets.
2: Molt bé.
4: Tota pedra fa paret significa que qualsevol detall suma per aconseguir un objectiu, per a guanyar un partit.
1: Acertat, Andrés.
2: Tota pedra fa paret.
3: Tota pedra fa paret.
1: Molt bé.
4: Guanyar, guanyar i guanyar significa aconseguir la victòria cada vegada que juguem un partit. El que volem és guanyar i guanyar, i és el que ens demana Rovira en la ràdio oficial del club sempre abans d'un partit.
2: Guanyar, guanyar i guanyar.
1: A tu?
3: Guanyar, guanyar i guanyar. Com ho has de ser?
2: Guanyar,
1: guanyar.
3: Guanyar, guanyar i guanyar.
4: Que amo, tio. No. És del meu poble, eh? Pareix que siga del meu poble. A la taula i al llit, el primer crit significa que quan ens criden i el dinar està en taula o el sopar, n'hi ha que anar en seguida, no n'hi ha que fer esperar. I per a dormir també, quan ens diuen que n'hi ha que anar a dormir, doncs pues en seguida a dormir.
1: Ara us toca pronunciar-la.
2: A la taula i al llit.
1: Al llit.
2: Al llit, al primer crit.
1: Perfecte.
3: A la taula i al llit, al primer crit.
0: Molt bé.
1: Perfecte, valenciano parlants.
4: Sou uns valencians espectaculars ja, eh? Adoptats, total.
2: Espereu, esta me la set.
0: Molt bona.
5: El millor de VCF Media. VCF Radio. Alzira Radio, La Ribera 107.9. A la Costera, Canal San Radio 107.4 i Josa FM 107.2. Safor Radio 87.6. Per a la Costera i la Canal de Navarrés, Blue Radio 90.2. La Maxi Ràdio, al Camp de Morvedre i al Palància, 103.9. I per a tot el món, valenciacf.com, i també pots escoltar-nos per l'app del València. Connecta't al sentiment. Connecta't a VCF Ràdio. VCF Media. València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València. Amunt València. Benvinguts a casa.
6: Bona vesprada. Els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
7: Hola, soy Hugo Duro y si no te quieres perder mis goles, escucha la radio oficial del Valencia.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Continuem avui la nostra secció de la Fundació Te Dóna Vida per a continuar parlant de l'obesitat infantil i sobretot, ja dic, de previndre-la i combatre-la. I avui anem a parlar amb la doctora Isabel Torró. És la doctora que està en el servici de pediatria a l'Hospital General de València, però a més és la cap clínic del programa PAIDO, ese programa que ha sigut premiat a nivell nacional per a combatre i previndre l'obesitat infantil. I amb la doctora Isabel Torró anem a parlar pues, d'hàbits saludables, sobretot d'alimentació, que és molt important també per a previndre i combatre l'obesitat infantil.
2: És important comentar que els xiquets, que són organismes que estan en creixement des de que naixen fins que arriben a l'edat adulta, al estar en creixement necessiten una sèrie de nutrients fundamentals que van a aconseguir que la seva salut siga l'adequada. I aquests nutrients fundamentals es donen a l'alimentació. Entonces, per això és tan important menjar adequadament, perquè en funció de lo que mengem serà la nostra salut i el nostre desenvolupament. Per tant, és molt fonamental saber exactament quins són els components bàsics que hem d'ingerir en l'alimentació, tant en quant a composició d'aliments com al mateix temps de composició i característiques dels aliments, també saber les calories que ens aporten aquests aliments, perquè tan mal és no ingerir els nutrients que necessitem per créixer adequadament com ingerir uns nutrients que ens aporten un excés de calories que pot ser que ens suposen un problema de salut perquè es comencem a acumular un pes que a la llarga ens donarà uns problemes importants de salut ja en la infància com després en l'adolescència, i sabem que les persones o els xavals que en l'adolescència tenen sobrepes o obesitat segurament van a ser adults obesos, i aquest problema va ser molt difícil de revertir en l'edat adulta si no hem aconseguit nosaltres previndre-lo en la primera etapa de la infància i d'adolescència.
1: I avui la nostra secció, la Fundació Te Dóna Vida, continuem parlant de l'obesitat infantil amb els membres de l'Hospital General, amb aquest programa que està premiat a nivell nacional, el programa PAIDO, i avui parlem d'alimentació, que és molt important per a combatre l'obesitat infantil, a la doctora Isabel Torró, que és la cap clínic de l'Hospital General en pediatria i a més la que dirigís el programa PAIDO. Isabel, què tal? Buenas tardes.
3: Hola, muy bien, estupendamente.
1: Bueno, pues vamos allá con las preguntas de los niños, niñas, padres y madres que están ansiosos por preguntarte.
3: Muy bien.
1: Vamos allá, primera pregunta.
4: ¿Por qué se insiste tanto en que hay que tomar a diario ensalada, verdura y fruta?
3: Bueno, pues porque estos alimentos tienen muchas ventajas, ya que nos aportan vitaminas y minerales que son importantes para una buena salud. A la vez que también nos aportan gran cantidad de agua que nos va no solamente a hidratar de forma adecuada, sino que van a tener un efecto saciante sobre nuestro apetito y nos van a ayudar a combatir el hambre, y aparte, como aportan poca caloría, pues nos van a evitar también a que caigamos en el sobrepeso o la obesidad.
1: Jo crec que ha quedat suficientment clar per què és tan important menjar verdura i fruta, i quan els metges, en estos casos la doctora pues, Isabel Torró, ens diu que n'hi ha que menjar molta fruta i molta verdura. Doctora, siguiente pregunta.
5: Si no me gusta un alimento saludable, ¿por qué he de comerlo?
3: Bueno, pues porque uno no se ha de alimentar por gusto o por capricho, sino debemos alimentarnos para cubrir adecuadamente las necesidades diarias que tenemos, tanto para crecer y como vivir de forma saludable. Y esto solo lo podemos conseguir con una alimentación equilibrada y completa, que nos aporte los nutrientes que precisamos. Entonces debemos tener la voluntad de aprender a comer de forma sana y poner el esfuerzo necesario para conseguirlo, igual que cuando vamos al colegio nos esforzamos.

0: Van a escuchar una reemisión del Partido del Valencia.
1: Este es el 11 del Valencia, el 11 de la ilusión, el 11 que vol somniar per poder tornar a Europa. 6 anys després, tot passa per guanyar-li el Barça, ja sabeu, i esperar que punxe Getafe i Rayo Vallecano. En la porteria està sent dels millors, Salvador, decisiu, Stole Dimitrievski. En defensa va a continuar jugant avui de lateral dret el basca Unai Núñez. La parella de centrals per al capità, per al Daldalla, César Tàrrega. I la novetat, torna a la titularitat, torna a jugar de central per la sanció de Raixomert, el de Denia, Pepe Lu, la banda esquerra per a Jesús Vázquez, el centre del camp, el doble pivot per a l'argentí, per al campió del món, Guido Rodríguez, i el suís Filip Urinich, les bandes per al Sevilla, Luis Rioja, i el guajín Diego López, la mitja punta per al que va a ser el millor anoeta, el de Chile, Javi Guerra, i dalt el golejador, Hugo Duro.

0: Trau Estole Dimitrievski, la pilota Munt, la tocaba ahí Sadik, el
1: vamos,
0: balón.
1: Sadik, vamos,
0: va
1: vamos,
0: Sadik, Sadik, que recupera esa pilota.
1: Eso
0: aparece
1: es.
0: Guido Rodríguez para Fersen Bella, ve Guido para Thierry, Thierry la pencha, busca el balón para Javi Guerra, Bore que se embola en el Javi Guerra,
1: falta,
0: disputa Javi
1: falta.
0: Guerra.
2: Falta, falta, sí, señora,
1: falta. Falta Javi, que ahí no puede ir a ningún lado.
2: Sí, pero bueno, tampoco pasa res. No, si vas guayante y fas una falta, te da una tensa a ordenarte.
1: Saque de puerta.
0: Bueno, pues... pues así continúa guañante el Valencia y continúa guañante el Getafe, porque a pesar que Mestalla había celebrado un gol de Osasuna, que no era ni molt menys, pero bueno, anima Bore, que encara es posible, que encara pot ser posible en este tram final de partit, para que el somni, que la ilusión de poder tornar a Europa se pudo hacer realidad, pero necesitamos un gol de Osasuna. Guantar ataca el Barça. Vinga, ara n'hi ha que defensar bé. Ara n'hi ha que defensar bé. Vinga, n'hi ha que assegurar la victòria en este tram final de partit. Ahí está jugant el Barça. El baló a la dreta per a Rashford. Marcus Rashford. Se baló per a que jugue i Marc Casado. Bueno, els jugadors que han entrat també en esta segona part. Ahí continuarà jo, Cancelo. Endarrerint la pilota per a Valde. El balón que vol jugar el Barça, Frenkie de Jong, ara el València defensant, toche en la seva àrea, és Rashford el que té la pilota, a veure Marcus Rashford que se'n vol anar, vinga, ahí va pararlo Luis Rioja, Rashford que col·loca la pilota, ojo a la centrada, la trau molt bé César Tàrrega, ara és Ramazzani, no arriba, ahí Sadik, continua ahí la pressió del València, no vore Javi Guerra, que vol emportar-se la pilota, se la porta Javi Guerra, se la porta Javi Guerra, ojo que se'n va Javi Guerra, entra dins l'àrea Javi Guerra, anem a veure Javi Guerra la pilota, retalla, continua
1: sola.
0: Javi Guerra,
2: córner,
1: que va muy solo.
0: Ha provocat el córner Javi Guerra.
2: Sí, ha volgut girar-se, però després no ha trobat una passada fàcil per a Sadik, i per això ha intentat a tornar, ha tornat a intentar-ho ja soles. Bueno, però una altra pues, cavalcada de Javi Guerra, una altra exhibició, eh?
0: Pues bueno, vinga, que estem en el 90.
2: I 8 minuts d'afegit, anem a tindre.
0: 8 minuts de temps afegit.
2: I ara la gent li sembla molt, i està Rioja preguntant al quart àrbitre, però 8 minuts, però per què?
0: 8 minuts de temps afegit.
1: Los que no dio...
0: Anem a estar pendents també del que passa en Getafe.
1: El alargue que no dio en la primera parte.
3: Gol del Rayo Vallecano. Malas noticias desde Mendizorroza. Segundo tanto del conjunto de Vallecas, 1-2.
0: Pues ya no ni habría resafer. Ya no ni habría resafer, porque también... el Rayo Vallecano, este resultado también ens perjudicaría en el nuestro retorn per Europa. Anem a veure, está Sadik, Sadik en la pilota, el baló que la penchaba ahí Unai Núñez, la pilota que la vol traure el Barça.
2: Falta.
0: Unai, pero sí, sí. Bueno.
2: Pero ben feta.
0: El València acabant este partit, este gran partit que ha fet avui davant el Barça, guanyant-li, competint-li, no va poder arredonir... pues lo que haguera pogut ser un gran final de temporada, perquè ja diem, el Rayo li està guanyant a l'Alavés i el Getafe li està guanyant a l'Osasuna. I estem a punt d'acabar ja.
2: Mira ara Pepelu.
0: A veure ara Pepelu que s'emporta la pilota. Pepelu,
1: banda, banda, banda, Pepelu, que sube Thierry. Thierry.
0: Ahí puja Thierry per banda.
1: Se la dio muy abierta.
0: Ahí está el lateral portugués, busca la centrada Thierry, però no.
2: Traba Sadik, però era per dalt, eh? La passada era per dalt, no
1: sí,
2: per baix.
1: El problema es saber que no estamos llegando con la misma fluidez de cantidad de jugadores. Entonces estamos conservando mucho la situación detrás y estamos atacando con muy poca gente, ¿no?
0: Bueno, pues... estem en els 8 minuts de temps afegit. Què és el que li queda a este partit? El València era defensant la victòria i ese gol de Luis Rioja que el fica per davant al marcador, però ja diem, no s'estan donant els altres resultats. Està guanyant el Getafe, està guanyant el Rayo i això ens deixaria fora. Ojo, ha estat a punt Unai Núñez, eh?
2: Però córner,
0: córner. Ha estat a punt Unai Núñez.
2: Envía la pilota a córner, sí. Pero muy achustada el palo.
1: Sí. Es que dudó entre tirarla fuera y dársela al portero.
2: Sí, sí,
1: y...
2: sí. Pero era perillosa.
1: Y era peligrosísima. Y ante la duda le tiene que pegar para afuera.
2: Más cambios el Valencia está preparándose Almeida para entrar al tirín de Chávez.
0: Atrete el córner el Barça. El balón. Ahí para Gerard Martín. Gerard Martín obre la banda izquierda. Ahora esa pilota la tornen a centrar. La atrete muy bien. Ahí Urinic.
1: Vamos, Uri.
0: Y ese balón. No arriba ahí Sadik.
1: Vamos, Sadik, presiona. Vamos.
0: Bueno, pues Ahora defensante el Valencia. Acabante este partido, este final de temporada, en una victoria, en una gran victoria que sería davante el Barça, pero que no culminaría, no arredoniríem en lo que voldríem el retorno a Europa, porque ya...
2: De fet, Mestalla se ha quedado un pochelá,
1: sí,
2: ¿eh?
1: Sí, normal, con lo... Con un resultado tienes la esperanza, pero ya con dos...
0: Bueno, pues ahora...
1: Bueno,
0: el balón que volía centrar ahí Marcus Rashford, y va a ser el córner para el Barça en este gran final de partido. Va el córner para el Barça, venga. Almenys acabar en victoria, acabar en bon sabor de boca.
1: Quedan 5 minutos.
0: El balón que buscaba la centrada, la pelota que la vol traure el València. Vinga, n'hi ha que donar-li una alegria a l'afició a Mestalla. Acabar la temporada en este triomf davant el Barça.
1: Sí, és dir...
0: No podem arredonir-ho tot, almenys...
1: Lo importante era que tenías hoy que hacer unos deberes. Y de momento...
0: Sí, el Valencia fue lo que tenía que hacer. Era guanyar este partit y esperar.
1: Y hoy...
0: No se están donant resultats, però bueno... Pues ahí está.
1: Que vuelvo a insistir que falta todavía porque quedan... Cuatro minutos...
0: Va a ser muy difícil. ¡Ojo! ¡Dimitrievski a una otra vuelta!
1: Por eso te estoy diciendo que
0: una otra vuelta, Dimitrievski.
1: Aún queda partido.
0: Para evitar el gol del empate del Barça. ¡Coma volata ahí! ¡Quina máfica salvadora! ¡Dimitrievski una otra vuelta! ¡Sí, señor! Para evitar el gol del empate del Barça. ¡Quina má!
2: Era buena la rematada. Buena,
0: sí,
2: la
0: señor.
2: Rematada de Christensen. Mejor la parada de Dimitrievski.
0: Espectacular. El porter de Macedonia del Valencia. Quina parada fet Dimitrievski. Javi Guerra, sense dubtes, grans protagonistes d'este final de temporada del Valencia. Ahí ha estat, sí senyor, Stole Dimitrievski.
1: Vamos, Sadik, corre, estás trotando, Sadik, tienes que morir dentro del campo corriendo.
0: Bueno, Víctor, hem estat pendents de finals de partit del Coliseum i de Mendizorroza.
3: Estamos todavía en tiempo de añadido, tanto en un estadio como en otro. Minuto 96, siguen en marcha los resultados que estamos comentando, que no nos sirven.
0: A Bore ahí, que se embola Nar, que se va Sadik, Sadik, al final se avanza Massa.
1: Se le fue demasiado.
0: Se avanza Massa.
1: Y tenía a la derecha, tenía Terry, que venía loco, como loco.
2: Ramachani también tenía.
1: Y...
2: Bueno, va el cambio en el Valencia con Diem. Se embaja Beguerra. Ovació,
0: sí señor,
2: per al de Chilet, que encara no s'ha donat de que va ser el home substituït. Mestalla posant-se en peu, eh? Mestalla de peu per acomiadar-se,
1: hombre,
2: de Javi Guerra en esta temporada. No. I la gent que comença a corejar el seu nom. Gran final de temporada de Javi Guerra, un futbolista. Sí, mira, mira els aplaudiments, de Mestalla. Y ahí también aplaudimientos, que se retira. Conmigo un futbolista formado en la academia y que ha crecido, y de quina manera está convirtiéndose en el líder del Valencia.
1: Y no me digas que no es de selección. Vamos, es un jugador.
0: Bueno, pues
3: acaba el partido en Mendizorroza.
0: Pues ya está, ya estaría.
3: Ha ganado el Rayo Vallecano por 1-2 al Deportivo
0: pues,
3: a la vez.
0: El somni, la ilusión que tenían de Europa no va a poder ser.
3: Y también el Getafe en el Coliseum, victoria por la mínima.
0: Pues bueno, pues no va a poder ser el somni de Europa, esa séptima plaza, pero bueno, ahí está la victoria. ¡Gol! ¡Guido gol! ¡Guido gol! ¡Golaz, golaz, golaz, golaz, golaz, golaz, golaz! ¡Guido Rodríguez! ¡El tercer para el Valencia! ¡Para redolir Guido Rodríguez! Una gran victoria y también una gran situación personal del Argentí, que torna a marcar, que va a marcar en el Noeta. El 2-2 y así marca el 3-1 Guido Rodríguez. Para redonir una gran victoria, no va a poder ser ambel somni de Europa, pero ahí está. la victoria del Valencia, 3-1, el gol de Guido Rodríguez.
2: Adri del Somers, que está en una gran forma en esta recta final de temporada.
1: Sí, también.
2: Bellín Porta, donante equilibrio al equipo. Y celebración un poco continguda, de estudios del Valencia, porque sí, alegría por el tercer gol, por la victoria de del Barça, pero saben ya que han acabado tres partidos y que ya no hay opción de ganar Europa.
0: Bueno, pues sí, porque ha finalizado el partido en Getafe, ha ganado el Getafe Osasuna, ha finalizado el partido en Mendizorroza, y ha ganado el Rayo a la vez. Nosaltres hem fet el que tenien que fer en un gran partit. Sí, senyor, el que ha fet el València en este golaç també de Guido Rodríguez per arredonir una gran victòria que no anem a poder culminar en jugar competició europea. Però avui el València ha fet un molt bon partit. Ha sigut millor, superior al Barça, que també ha trencat i amb la ratxa que tenien davant el Barça, que també és important llevar-nos de damunt ixa espineta clavada que tenien davant el Barça, que en les últims partits sempre evidentment havien patit derrotes dures. Pues avui el València li ha guanyat i molt bé al Barça en este últim partit de la temporada, donant-li pues ixe triomf. ¿Sabes? Una alegria també a Mestalla.
1: Hombre,
0: que era un de
1: claro.
0: Buenos jugadors.
1: Se necesitaba una respuesta, vuelvo a insistir,
0: bueno.
1: y el Valencia dio esa respuesta.
0: El Valencia ha hecho el que tenía que hacer, guañar, tenía que esperar, no ha podido ser, pero
2: va a marcar el final ya,
0: Ha hecho un muy buen partido, ha hecho un muy buen partido, y en eso tenemos que quedarnos en este último partido de la temporada.
1: Es una pena que nos quedemos ahí con el sabor, ¿no?, a flor de piel. De entrar en Europa, pero bueno.
0: Bueno, pero ya Dick, el pues equipo fue el que tenía que hacer. Final del partido, ha ganado el Valencia. 3-1, un muy buen partido, una gran victoria. No se ha podido culminar ni arredonir en el retorno a Europa, porque ha ganado el Getafe, ha ganado el Rayo Vallecano. El Valencia, que acaba nové en la taula de la classificació amb 49 punts, però en ixe son, ixe il·lusió que teníem, que no ha pogut ser, però quedem-se en lo que hem dit, en la gran victòria, en el gran partit que avui ha fet el València. Ha sigut millor, superior al Barça, competint-li, jugant-li de tu a tu, i ahí està el marcador, 3-1.
1: Fíjate que nos hemos ido muchos partidos diciendo, bueno, el Valencia tenía que haber hecho esto, el Valencia tenía que haber mejorado o haber sacado un resultado concreto. Hoy podemos decir que el Valencia demuestra una vez más que tiene plantilla para darle respuesta a cualquiera. Que nos hayan salido mejor o peor otros partidos con otros resultados, pero el Valencia tiene equipo para ser muy, muy competitivo.
0: Avui ha fet un molt bon partit, eh? Li ha remuntat al Barça, que s'ha ficat per davant al marcador amb el gol de Lewandowski. Pues ahí ha arribat Javi Guerra en un golàs per empatar el partit. Després, Luis Rioja, un altre gran gol per a ficar-se per davant i per a redonir esta gran victòria, el gol de Guido Rodríguez, que ja diem, deixa el València nové en la taula de la classificació amb 49 punts, sense Europa, però ha fet el que tenia que fer. No s'han donat els resultats, ha guanyat el Getafe, ha guanyat el Rayo, però Gonzalo, ahí ha estat el nostre València.
2: Sí, jo ho havia durant la retransmissió, però a mi crec que és el millor partit del València d'esta temporada, sí, en el Camp de Mestalla, remuntant-li al Barça, competint, mostrant esa determinació també de cara a porteria rival. Hem fet tres gols, però recordem que en la primera part ja havien tingut quatre ocasions molt clares. I malauradament, pues, no hem servit esta victòria per a poder estar l'any que ve en competició europea. Sí, hem servit per a tancar una molt bona segona volta, que el que hem de pensar és que ha de ser el punt per a enganxar-nos la pròxima temporada, l'última temporada del València, així en este camp, en este camp de Mestalla. I hem de quedar-nos en aquestes xifres, en aquestes estadístiques de la segona volta i pensar que l'any que ve podem donar-li continuïtat.
0: 49 punts, acaba el València esta temporada, 9è en la taula de la classificació, en 13 victòries, 10 empats i 15 derrotes. I s'ha sigut el balanç final del Valencia en este último partido de la temporada. En una gran imatge, avui, del equip, guanyant-li al Barça.
4: Hola, soy Javi Guerra. Celebro a todos nuestros goles en la radio oficial del club.
5: Han escuchado una reemisión del partido del Valencia. Moments històrics del València.
6: Gonzalo Medina, Augusto Milego, Julio Gascó, Pascual Gascó, Fernando Marzal, José Llorca i Andrés Bonilla, set jovens amants de l'esport rei, van decidir en març de 1909 començar un somni junts, crear un club de futbol. I va ser en el bar on solien reunir-se, el cèntric Bar Torino, on van redactar l'acta constitucional i els seus primers estatuts. El València Futbol Club acabava de néixer. Però per a començar, també eren necessaris un uniforme i un escut. L'equipament va ser senzill, una camisa d'esport i uns pantalons, els dos blancs, encara que anys més tard canviarien el color de la part inferior pel negre. I del disseny de l'escut s'encarregaria un dels fundadors, Andrés Bonilla. Però on jugar els partits? El camp del Girós, situat prop de l'actual Mestalla, va ser on el València va començar la seva marxa esportiva i on el 25 de juliol de 1909 jugaria el seu primer partit, empatant contra el Gimnàstico. Pronte, els membres del club es van adonar que ixe solar on competien necessitava millores si desitjaven continuar. I va ser el propi Medina qui va prestar les 25.000 pessetes necessàries per a les reformes. Diners que anava a destinar per a la seva boda. D'esta manera, van tancar el camp, van posar tanques al terreny de xoc i van crear els primers vestuaris. Tot estava preparat per a que el València Futbol Club començara a brillar. Perquè el València no és només un equip de futbol. És orgull, és lluita, és passió, és un himne, és llegenda. La història d'una llegenda. 100 anys d'un sentiment etern.
7: Hola, soy Marcano. Escucha mis goles en la radio del Valencia.
8: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno, porque aquí se vive la tierra de valentía.
5: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27.
9: Bona vesprada, els parla Mestalla, la meua gespa, l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan. Heu sé, a tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
10: ADN VCF.

0: Porque este año estamos todos. Maybe you find what holds you together when things are tearing apart.
1: El millor de VCF Media.
2: Hola, soy Hugo Duro. Escucha todos los partidos en la radio oficial del club.
3: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot del nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
4: Javi Guerra, dintre, Javi Guerra!
3: T'informem cada dia amb rigor.
5: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
3: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
6: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
3: Sense oblidar-nos del Mestalla.
7: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
3: Ni del femení.
8: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
3: Ni de la Academia.
9: Y el juvenil se va a proclamar campeón d'un torneig a la Palma, Gran Canària, va guanyar la final al Real Madrid.
3: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Hors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
10: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
3: VCF Media. VCF Radio.

0: no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna. I que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
1: València Club de Futbol. Amb el racisme, tolerància zero.
2: VCF Radio. El cor de l'afició.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Avui en el mòbil, en la mà, en una aplicació que és molt xula. M'ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no? A tots els oients de VCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
2: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels i temps sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es podrà explicar de forma ràpida i visual què és el que hi ha que fer quan trobem en un camp de futbol pues un cas d'una parada cardiorrespiratòria.
1: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Què fem per trobar-la?
2: Bé, l'aplicació es diu CPR11. L'11 és evident, perquè estem parlant de futbol i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també, però que està pensat per a que qualsevol persona que estigui en un camp de futbol en el qual no hi hagi un servei metge, que són la majoria, pues, puga traure d'un problema greu a una persona mentre arriben els serveis sanitaris que puguen fer-se càrrec de la situació.
3: Hola, soy Pauleta y os invito a escuchar todos nuestros partidos en VCF Media Radio.
0: ¿Eres aficionada del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad, 25 euros para gastar en la entrada de un partido, prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
4: Mi padre siempre me decía que me estallas un templo, que en él se han vivido tardes de pólvora y color, y que cada asiento te cuenta 100 historias diferentes.
5: ¡Ay, perdón!
4: Mestalla es donde viven los valencianistas para siempre. Donde te conviertes en eterno. Como los del doblete de 2004. Nos hicieron ser el mejor equipo del mundo. La pasión del 71. Y el sonido de la traca con el gol de Formenta. Incluso los inicios de Montes y Cubéis. Pasando por la delantera eléctrica.
6: Final de la Copa del Rey entre el Valencia y el Real Madrid.
4: Un sentimiento eterno.
7: Con un gran ambiente, gritos de ánimo.
4: Estos asientos nos han visto animar hasta quedarnos sin aliento, porque venir a Mestalla es un viaje por la historia.
8: Un agua, porfa.
9: Son 125 pesetas.
4: No falla nadie, hasta los que ya no están. Papá, ese es mi asiento.
10: También es el mío.
0: Mestalla es eterno.
11: Hola, soy Hugo Duro y si no te quieres perder mis goles, escucha la radio oficial del Valencia.